0: que quieren finalizar ese sector de Sancho Llop que está desarrollándose, pues también nos...
1: Ya supera el 80%.
0: Efectivamente, y nos comentan que pues ahora también se va a seguir con la construcción de un nuevo hotel allí, el Holiday Inn. También pretenden reforzar lo que es, bueno, ir en materia del problema de la vivienda, se quiere mejorar ese acceso, así como preparar la ciudad para la emergencia climática. De hecho, hablando de lo de la vivienda, Esteban, me parece que tienes por ahí unas declaraciones que ha hecho el alcalde, porque se ve que quieren explorar una nueva línea al margen de, bueno, recordemos que al final hay muchos temas de la vivienda de las que también se encarga la Generalitat. Y bueno, el alcalde se muestra dispuesto, contempla una opción de explorar pues nuevas líneas. Mejor que lo explique él.
1: Escuchamos a José Manuel Prieto.
2: Jo no vull atribuir responsabilitats de ningú, jo assumís la meua, la nostra. Assumim sempre la nostra responsabilitat. L'Ajuntament de Gandia està plantejant-se fer de Generalitat Valenciana, vaig a dir-ho així, per a construir directament vivenda sense comprometre les arques municipals. Sí, ens estem plantejant construir vivenda des de l'Ajuntament de Gandia, perquè hem vist que des de la màxima cooperació no s'avança tot el que voldria. La màxima cooperació seguirà estant, perquè a més són persones moderades, ens agrada l'enteniment i sabem col·laborar entre distints. Hem de col·laborar entre distints, sobretot en un problema i en una prioritat absoluta com la vivenda. Però estem avançant molt lentament en aquesta col·laboració. Vaig a deixar-ho ahí en aquesta valoració. Molt més lentament del que ens agradaria. I crec que és el moment, ha arribat el moment, de que l'Ajuntament de Gandia, sense comprometre l'economia municipal, en fórmules de col·laboració público-privades, se plantege en terreno de l'Ajuntament construir vivenda. No passa res per evidenciar que hi ha noves línies que podem explorar. Hem arribat, jo crec, que al màxim desplegament de les nostres competències, amb el màxim de la nostra ambició i amb el màxim de la col·laboració institucional. Bueno, obrim una nova línia. I crec que és imprescindible perquè els nostres ciutadans ens han marcat quina és, i és així, la prioritat de prioritats en aquesta societat i en aquest moment, que és l'accés a la vivenda, l'oportunitat de poder tindre una vivenda.
0: Palabras del alcalde de Gandía, de José Manuel Prieto, sobre el tema de la vivienda y las nuevas opciones que está buscando, que está contemplando, que busca explorar al margen de la Generalitat. Y también tenemos, pues como comentábamos, más asuntos relacionados con la emergencia climática, porque desean actuar, desean invertir más en este asunto. Y Esteban, tienes también por ahí declaraciones de la concejala, la portavoz de Compromís Més Gandía, Esther Sapena.
1: Así es.
3: Bé, al llarg dels 11 anys que portem cogovernant, hem avançat en ferramentes de transformació ambiental, convertint a Gandia en una de les ciutats més preparades per afrontar el canvi climàtic. Davant d'argument de l'augment de les temperatures, dels riscos extrems d'incendis forestals o d'inundacions, a més les tormentes que cada vegada són més intenses, hem convertit l'emergència climàtica com una prioritat d'aquest govern. Avui Gandia disposa a prop de 2 milions de metres quadrats de parcs, jardins i espais verds urbans, repartits en prop de 300 àrees. Una superfície que triplica el que aconsella l'Organització Mundial de la Salut. També comptem amb prop de 6.000 arbres, gràcies, entre altres actuacions, al Pla d'Ombres que vam iniciar en el 2015. I això no és només una qüestió estètica. És salut, és qualitat de vida i és protecció davant dels efectes del canvi climàtic. Però adaptar Gandia també significa preparar-la davant dels episodis extrems. I per això hem fet una aposta claríssima al barranc de Beniopa, on s'han impulsat una actuació de 2,5 milions d'euros que combinen la renaturalització de l'entorn amb la prevenció de les inundacions, millorant la capacitat hidràulica del barranc i creant espais de laminació per a reduir l'impacte de les pluges torrencials. A més, també hem reforçat la prevenció d'incendis mitjançant el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. A més de les actuacions de gestió i manteniment a les nostres muntanyes, les quals s'han incrementat exponencialment en els últims anys, amb una inversió de vora 5 milions d'euros en el que portem de legislatura. Hem avançat molt, però l'emergència climàtica ens obliga a continuar actuant. Necessitem més ombra, necessitem més espais naturalitzats, més refugis climàtics i més capacitat d'anticipar-nos als episodis extrems.
0: Palabras de la portavoz de Compromís Més Gandía, Esther Sapena, que nos hablaba sobre ese refuerzo que...

0: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana. El mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
1: Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir.
2: ¿Sabies que pots estalviar fins a 30 euros a la taxa de residus? Utilitza els ecoparts fixos i mòbils del cor, portamobles i trastos vells, piles, bombetes, càpsules de cafè usades, roba i molts altres residus. Cada aportació suma i pot ajudar-te a reduir el rebut de l'any que ve. Anima't, utilitza els ecoparts del cor. La teua butxaca i el medi ambient t'ho agrairan.
3: COPE Onda Naranja
4: 90.6 FM.